0: traslladada a l'Hospital de la Ribera perquè el vent pues, es va trencar el cristall de la finestra de sa casa i els vidres li se van clavar en els braços, en l'abdomen, i va tindre que ser traslladada a l'Hospital de la Ribera, però bé, este matí ens hem posat en contacte amb ella, la dona està bé, està allà en casa, li han tingut que pues, prendre punts de sutura, no?, en el braç, en l'abdomen, però està bé la dona i és així diríem que una ferida en aquest episodi que ens consta a Sueca, sí. I la resta, per sort, tot danys materials.
1: Bueno, se está trabajando ya, imagino, en recuperar la normalidad y en limpiar las calles.
0: Efectivament, Luis, estem tot el matí, des de bon matí, en marxa, no?, els treballs de neteja, sobretot els treballs de retirada d'arbres i de rames. Ahir de vesprada ja començarem aquests treballs, sobretot de retirada d'arbres de la via pública, no?, per a recuperar la circulació dels vehicles, el trànsit rodat. I jo sí que vull donar les gràcies a totes les unitats que formen part del FECOPAL per l'excel·lent labor que ahir per la vesprada i avui pel matí van dur a terme, no?, sobretot pues, policia local, guàrdia civil, protecció civil, el Consell Agrari, la guarderia rural i el Departament de Camins, Aigües de Sueca, la comunitat de regants també estem molt agraïts, Creu Roja, l'empresa de neteja, en fi, tots units hem fet força, no?, la unió fa la força, que diu ixe eslògan, i vull donar les gràcies a tots aquests col·lectius, a totes aquestes persones que ahir es van deixar la pell i que avui des de bon matí estan també treballant per a recuperar quan abans la normalitat.
1: Entre unes coses i altres, Julián, no salimos del FECOPAL, eh?
0: Ahir diem mig en serió, mig en broma, que haurem de ficar-nos allí una cuineta, lliteres, perquè la veritat és que això és increïble, no? Nosaltres tenim el FECOPAL en la central de policia, no?, allí mateix, sí, en la seu policial, i sabíem que el setembre, al final de setembre, amb la tardor, l'hivern, octubre, gener, no?, solia ser, però és que ara ja estem fins i tot fins al mes d'agost, este mes d'agost hem convocat 3 dies seguits al FECOPAL, sí, per diverses, sí, alertes taronja, no? I també pues, vull insistir, no?, en la voluntat de tots aquests col·lectius que formen el FECOPAL de Sueca, que som ja com una xicoteta família i que estem sempre pendents de l'oratge i, en definitiva, pendents de velar per la seguretat de la ciutadania, no?, que és el que li dona sentit, és la raó de ser d'este òrgan municipal, no? I vull destacar la feina que fan totes aquestes persones.
1: Julián Sáez, alcalde de Sueca, gràcies per estos minuts, muy amable.
0: Molt amable, Luis, i gràcies per el teu interès.
2: ¿Buscas estrenar coche con la mejor tecnología? En Hyundai Corio Car tenemos ofertas irresistibles en toda la gama de vehículos nuevos y en nuestra espectacular gama electrificada. Híbridos, híbridos enchufables y 100% eléctricos. Da el salto a la movilidad del futuro al mejor precio. Te esperamos en nuestros concesionarios de pista de silla, Alcira y Xàtiva, en Hyundai Corio Car.
3: Ja estan ací les festes majors de Benimodo. Fins al 29 d'agost ens acompanyaran les millors orquestres que pugues imaginar. La Bèstia, Valparaíso, Belladona, Duo Ibiza, Kinky Band i Seguridad Social. El tribut a Luis Miguel, la cavalcada artístico-humorística amb carrosses i comparses i moltíssimes activitats més a les festes majors de Benimodo. Tota la programació a la web de l'Ajuntament i les xarxes socials.

0: La cuenta atrás ha empezado. Últimos días sin IVA en Conforama. Todo sin IVA en sofás, colchones y muebles. Aprovechalo antes de que termine. Solo hasta el 1 de septiembre. Conforama.
1: Más de uno, Noticias Comunidad Valenciana. Amparo Piqueres.
2: Actiu l'incendi forestal de Sogor, va cremar ja 120 hectàrees. Bona vesprada. Mitjans aeris i terrestres treballen per a intentar estabilitzar-lo abans de que a partir d'este migdia canvi l'oratge. Un incendi que es va originar per un llamp en el tren de tempestes registrades ahir de vesprada. Les localitats més afectades per aquestes tempestes avaluen ara danys i comencen a recuperar la normalitat. En seguida els ho contem junt a altres assumptes que avui són notícies i a la Comunitat Valenciana. El control tècnic està Alejandro Bermúdez. Comencem. Comencen, com es dèiem, a recuperar a poc a poc la normalitat tots els municipis que ahir per la vesprada es van veure afectats per aquest tren de tempestes que anaven acompanyades de fortes ratxes de vent i que van provocar molts danys materials. La zona més afectada ha sigut la comarca de la Ribera i des d'allí informa Lucía Peris.
3: Localitats com Alcira, Sueca, Guadassuar, Carcaixent, Sumacàrcer i l'Alcúdia treballen des de primera hora del matí en la neteja de les vies públiques i en solucionar tots els desperfectes causats pel temporal i restablir la circulació amb total normalitat en els trams que s'han vist afectats. Alcira ha sigut una de les poblacions més afectades. Diverses zones van quedar inundades i les ratxes de vent van arribar als 149 km per hora. Escoltem l'alcalde de la ciutat, Alfons Domínguez.
4: Els equips estaven preparats i els danys han sigut molt majors que el que havíem tingut fins ara. Se va transformar allò en una espècie de tifó, com vam veure, desplomar completament el cel.
3: Degut a les conseqüències del temporal i com a mesura de seguretat, moltes de les localitats afectades han decidit tancar avui els parcs i jardins municipals, així com les instal·lacions esportives.
2: I aquest tren de tempestes i rebentades tèrmiques registrades principalment a la província de València van provocar per la caiguda de llamps 13 incendis forestals. El que continua actiu és el de la Serra de Calderona, que afecta els termes municipals de Sogorb, a la província de Castelló, i de Gàtova, a la província de València. La Generalitat ha activat la situació 1 del Pla Especial enfront de risc d'incendis forestals. De moment, hi ha 120 hectàrees afectades. Andreïna Petri.
5: A primera hora del matí s'han incorporat 11 mitjans aeris i sobre el terreny treballen més de 130 efectius per a intentar estabilitzar-lo abans que a partir d'aquest migdia canvien les condicions meteorològiques. La previsió, segons la EMET, és que el vent vagi girant del sud-est amb ratxes de 30 km per hora a partir de migdia a Segorbe. Així ho ha confirmat el conseller d'Emergències, Juan Carlos Valderrama.
6: El incendio está activo y tenemos una ventana de oportunidad hasta el mediodía para poder actuar todos los medios aéreos, porque a partir de las 2 de la tarde cambia las condiciones meteorológicas y tenemos que intentar estabilizarlo, todo eso con la máxima prudencia y esperando que las condiciones meteorológicas no varíen como sí que variaron esta noche, donde la humedad relativa era de un 70% y permitió trabajar en un franco a todos los efectivos que estaban desplazados.
5: Segons ha informat el Consorci Provincial de Castelló, l'incendi evoluciona per una zona d'accés terrestre complicat, per la qual cosa l'ampli dispositiu està treballant en els dos flancs que presenten el foc. La carretera CV25 està tallada en tots dos sentits entre els municipis d'Altura i Olocau, segons la DGT.

0: I el conseller d'Emergències i Interior, Juan Carlos Valderrama, ha comparegut este matí a petició pròpia en les Corts per a explicar precisament la gestió dels últims incendis forestals a la província de Castelló i la Serra d'Espadà. Alejandra Carrillo.
1: Valderrama ha defès la resposta del seu departament i ha destacat la coordinació entre institucions i la presència permanent dels servicis d'emergència. Escoltem el conseller.
2: La mayor apuesta presupuestaria de su historia, destinando 79,14 millones de euros al servicio de bomberos forestales de la Generalitat Valenciana. Un servicio esencial en el que ahora se trabaja de manera permanente y continuada durante todo el año, sin temporalidad ni estacionalidad, sino con estabilidad, promoción y profesionalización. Además, reforzamos la coordinación entre las distintas administraciones y servicios que intervienen en una emergencia.
1: El conseller assegura que els incendis van posar a prova el model d'emergències del Consell i que este va respondre de manera adequada. En el que va d'any, Castelló ha registrat 47 incendis forestals. En el cas de la Vall d'Uixó, es van celebrar 14 reunions del SECOPI, van participar prop de 1.300 efectius i es van enviar de 7 missatges d'alerta a la població. A més, Valderrama ha anunciat que el Consell destinarà 67 milions d'euros en ajudes als afectats pels incendis.
0: I després d'esta compareixença, el conseller el que ha fet és, després de la compareixença del conseller, i ara en seguida ja les reaccions, Alejandra, als grups polítics.
1: El síndic del PSPB en els Corts, José Muñoz, ha exigit la dimissió de Valderrama en considerar que no està a l'altura de les necessitats de la Comunitat Valenciana i les condicions meteorològiques que estem vivint.
3: Tenemos una comunidad que es epicentro del cambio climático, en el que se suceden danas, en el que se suceden incendios, en el que ayer teníamos un reventón térmico. Y lo que vemos es una Generalitat Valenciana que no está preparada. No tiene las unidades de bomberos necesarias, muchas están inoperativas, otras no tienen los efectivos suficientes, ni contrata a los bomberos suficientes. Por todo ello, consideramos que hoy el conseller debería presentar su dimisión.
1: Compromís també critica la gestió del Consell. La seua portaveu adjunta en les Corts, Paula Espinosa, denuncia les retallades dels nous pressupostos aprovats el mes passat i adverteix que la falta de recursos i personal manté a la comunitat en un risc constant.
4: La manera de gestionar del Partit Popular sempre respon al mateix patró. Advertències prèvies, inacció, improvisació. Que mentre que vostès siguen governant i pacten uns pressupostos, per exemple, en el que retallen un 10% en prevenció d'incendis, també gràcies al negacionisme del canvi climàtic, que així s'ha expressat molt bé en els seus companys de Vox, vostè ha autoritzat a aprovar aquests pressupostos per a donar ajudes d'emergències als bous.
1: Per part seua, el síndic de Vox, José María Llanos, ha tornat a negar que existisca canvi climàtic.
5: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
0: Es compleixen 5 anys de la solcida d'un edifici de 55 vivendes a Peníscola, un succés en el qual, recordem, van morir una dona de 54 anys i un xiquet de 14. 5 anys després, els propietaris continuen reclamant diligències judicials per a determinar responsabilitats penals, encara que no han conclòs. L'edifici està totalment vandalitzat. Onda Cero Castelló, Lorena Paldo.
6: Hi ha tècnics de l'Ajuntament de Peníscola que estan sent investigats i el jutjat reclama informació. Fa un any al Col·legi d'Arquitectes sense respondre als requeriments. Juanjo del Cura, president de l'Associació de Veïns.
7: Nosotros lo que hicimos fue la petición al juzgado para que se le citase, porque entendemos que tiene posible responsabilidad. El órgano colegial es el Colegio de Arquitectos, son los que tienen que decidir nombrar y perito y enviar. Entonces, pues mucha rabia que después de 5 años no haya una respuesta judicial al tema y que nosotros nos encontramos totalmente desasistidos.
6: Els propietaris denuncien a més que l'immoble ha sigut vandalitzat perquè el jutjat els ha impedit l'entrada però no ha garantit la seva vigilància. Ara reclamen ajudes i solucions a les administracions.
0: I els centres Crisis 24 Hores de la Generalitat han duplicat en un any el nombre de víctimes ateses per violència sexual. Estos centres que ofereixen atenció psicològica, jurídica i social de manera gratuïta durant el primer semestre de 2026 han atès a un total de 211 víctimes enfront a les 115 del mateix període de 2025.
8: La vicepresidenta primera i consellera d'Igualtat, Susana Camarero, ha subratllat l'utilitat dels recursos professionals assistencials de la xarxa pública destinats a la prevenció, l'atenció i la protecció de les víctimes de violència sobre la dona.
9: Y unos datos que demuestran la red que ofrece seguridad, confianza, acompañamiento a todas las víctimas a la hora de denunciar estas acciones.

0: El Consorci Ribera i Valldigna vos desitja unes bones vacances. Recordeu que a la platja o a la muntanya també heu de tirar els vostres residus al contenidor adequat per a que puguen ser reciclats i no contaminen els espais naturals que tant ens agrada visitar. I ja sabeu, durant les vacances practiqueu les 3 R's: reduir, reutilitzar i reciclar els vostres residus. Consorci Ribera i Valldigna.
1: Doctor Faust, ¿cómo podemos mejorar la sonrisa en poco tiempo y sin dañar los dientes?
2: En Clínica Faust llevamos a cabo tratamientos mediante carillas prepless, una técnica que no requiere desgastar ni rebajar los dientes, que puede además hacer que terminemos el tratamiento en solo una o dos visitas. De cualquier manera, las carillas serán siempre personalizadas para dar un aspecto de sonrisa bonita, natural y sin dañar los dientes.
1: Clínica Faust Dentistas, únicamente en Algemesí. clinicafaus.com.
3: Fins el 23 d'agost, Montroi celebra les seues festes patronals amb els tradicionals passacarrers i música de banda, el soroll de les mascletaes i la lluminositat dels focs artificials, l'espectacular desfilada de carrosses, les revetles amb mantó de Manila i les actuacions de les orquestres La Flama i Stradivarius. Tota la programació a les xarxes socials de l'Ajuntament. Fins al 23 d'agost, festes a Montroi. Ajuntament.